aquí. Mos prometia Matxell i avui mos tiran terra damunt. Plen de prejudicis, prensa, desconfiança, de dors desconeguts. Quan fer-te somriure justificava qualsevol medi. Jo un dia també tendré aquest somriure i no s'irà damunt del teu pit. Això és Simbiosi des de sa pobla, Miquel Bernassa als baixos.